0: nos quedamos con la información local en Radio Nacional de las Mañanas.
1: Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Bon dia, són les 7 i 25. Feim aquesta hora un primer repàs a tota l'actualitat del dia a les Illes Balears. Continuem pendents de la previsió del temps per avui. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui divendres de les Illes Balears continua el temps estable i les altes temperatures, especialment a la illa de Mallorca. Avui els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Palma, 32 a Maó, 30 graus a Eivissa i 28 a Formentera. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud amb brises. És una informació d'AEMET.
2: Hores d'ara tenim 24 graus a Palma i Formentera, 23 a Eivissa, 22 a Maó i volem també conèixer com se circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, avui la circulació està bastant tranquil·la en aquestes hores. Ara mateix només podem destacar petites retencions a la via de cintura, a l'altura de la sortida cap al carrer Rogó i també les dificultats habituals a l'entrada d'Arma des de l'autopista d'Inca. La resta de vies ara mateix encara la circulació és bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
2: La comunitat veneçolana a les Balears reclama més ajuda humanitària per al seu país després del doble sisme que va sacsejar Veneçuela. L'arxipèlag hi viuen 9.800 veneçolans que segueixen amb molta preocupació i neguin les tasques de recerca de supervivents. Molts d'ells encara no han pogut contactar amb les seves famílies. L'Associació de Veneçolans de les Balears ha posat en marxa una campanya per recaptar fons per als afectats. A Llora Baixa van fer una trobada d'oració per les víctimes a l'església de Sant Francesc de Palmes. Escoltam Angie Rodríguez, una venezolana que resideix a les Illes.
5: Actualmente cada familia está viviendo una realidad diferente. Por ejemplo, yo te cuento mi realidad. Afortunadamente mi familia físicamente está bien, pero no todas las familias corrieron con la misma suerte. Hay familias que tienen todavía personas desaparecidas, hay otros que tienen quizás ya fallecidos. Entonces es un poco el dar ese apoyo como comunidad y estar todos unidos en este momento que es tan difícil.
2: I el Consell de Govern ha aprovat el projecte de llei d'ordenació, protecció i gestió integral del litoral. Serà la primera llei de costes autonòmica de les Balears. Una vegada se tramiti al Parlament i aprovi, permetrà salvar centenars d'edificacions tradicionals costaneres, com els escars o xivius, que amb la legislació estatal actual s'haurien d'enderrocar, però que amb aquest nou text quedaran protegits. La llei, diuen, busca combinar la protecció ambiental amb l'activitat humana i econòmica. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la MA.
6: No regulamos la actividad la regula la ley de costas del Estado. Nosotros lo que decimos es que ese bien tiene que protegerse, tiene que mantenerse y está catalogado. Por tanto, no debe destruirse.
2: Una norma que també regularà la circulació d'embarcacions a la mà es limitarà la velocitat a 10 nusos per motors d'aigua i per vaixells de més de 10 metres d'eslora a una milla de la costa. I també preocupa la gestió del litoral al moviment ecologista de Mallorca. El GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme Més Vida fan una crida a la ciutadania perquè participin a la concentració que realitzaran el pròxim 5 de juliol a les 10 del matí en Serenal de Ser Ràpita per defensar els espais naturals protegits de Mallorca. Escoltam Pere Joan Femenies, portaveu de Menys Turisme Més Vida.
7: I nosaltres ens hem de demanar si aquests parcs seguiran sent així parcs naturals i estar protegits sense figures que estem protegits fins ara, cosa que posem en dubte.
2: La presidenta del govern els acusa de mentides, Marga Proens.
8: A mentides i uns supòsits que no s'adonen ni s'adonaran. Diuen que salvem estrenc com si estrenc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estrenc no està en perill.
2: I un jutjat de Palma investiga el batlle de Soia, Miquel Nadal, i el tinent de batlle, Carlos Darder, per presumpta prevaricació administrativa i tràfic d'influències. La causa parteix d'una querella presentada pels propietaris de dos restaurants del Port de Soia que denuncien un possible tracte de favor al restaurant Can Joan de l'Erregidor del Partit Popular, Joan Ruiz, també investigat en aquesta causa. Escoltant Jaume Mateu, del PSIP.
9: És un cas que apunta a tractes de favor cap a una persona molt vinculada al Partit Popular. Per tant, en aquest sentit, sí que creiem que hi ha d'haver responsabilitats.
2: I als esports en natació, Hugo González ja té el bitllet per als europeus de París després de guanyar el 200 metres estils al Campionat d'Espanya celebrat a les piscines de Son Hugo a Palma. I en tennis, Alejandro Davidovic va guanyar davant el búlgar Grigor Dimitrov i ja està en semifinals del Mallorca Championships. Així arribam a les 7:30, ho deixem aquí, tornem amb més informació de les Balears en un quart d'hora.

0: Luka Modric, 40 años, selección croata. 5 de febrero del 85, Funchal, Cristiano Ronaldo dos Santos, selección Portugal. Y 24 de junio del 87, Rosario, Leonel Andrés Messi, Cuccittini, selección Argentina. Si el balón los quiere como nosotros al fútbol, si la pasión les da la vida y a nosotros nos rejuvenece el verlos en cada mundial, si con ellos siguen sonando fados y tangos sobre el césped, díganme ustedes de qué sirve preguntarnos a qué edad nos hacemos mayores si aún disfrutamos al verlos jugar.
1: Es que no hay edad, ¿verdad, David?
2: No, qué bonito, me ha gustado mucho, ¿eh?
1: Muy bonito, y yo estoy enfadada porque no me has dejado utilizar lo que he traído.
2: Ah, ya, hemos hecho un juego, lo hemos probado y ha funcionado, lo de las varillas radiestésicas.
1: En la redacción me ha gustado mucho, el lunes lo probamos, ¿vale?
2: Dicen las varillas que ganamos a Uruguay hoy, ojo, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, ya contamos el lunes, ¿qué más ha dicho?
2: Eso es, ¡hasta el lunes!
1: ¡Hasta el lunes!
3: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
4: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
5: És l'una i mitja, les Balears segueixen consternades pels efectes del doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa un balanç de 235 morts i més de 4.000 ferits. Les principals institucions de les illes han guardat un minut de silenci per les víctimes i el Bisbat de Mallorca ja ha començat a recaptar fons per enviar al país. Els veneçolans residents a Mallorca adverteixen que ara per ara la prioritat és rescatar tots els ferits. Escoltam Danitza Padrón, de l'associació Vent Balears.
6: Que es lo que más necesitamos ahora en este momento, rescatistas, ayuda de maquinarias para Venezuela, ya que tenemos una población bastante devastada sobre La Guaira, el estado de La Guaira.
5: Avui és divendres 26 de juny, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Viñas, repassant titulars amb Jorge López. Tot a punt per l'orgull més polèmic dels darrers anys.
7: Això per l'enfrontament entre l'Ajuntament de Palma i l'associació Benamics. Els tres partits de l'oposició acord fan una crida a la participació a la manifestació de diumenge i critiquen que el PP pretengui mercantilitzar la protesta. Lucía Muñoz és regidora de Podem Acord.
8: Una crida a la mobilització massiva aquest diumenge, que tothom surti als carrers amb els seus trapos de colorines que tenen més dignitat que totes les persones que aquí hem hagut d'escoltar segons que discursos d'odi.
5: Ja es pot reservar seient el bus que va a Valldemossa i Sóller.
7: Els residents amb targeta única o intermodal ho poden fer per telèfon i a partir del dilluns s'habilitarà la pàgina web per poder fer-ho de manera telemàtica. La prova pilot, que es podria estendre a totes les línies d'autobús, inicia el pròxim dimecres. José Luis Mateo és el conseller de Transports.
9: Y esta reserva podrá llevarse a cabo desde precisamente desde hoy viernes por vía telefónica y a partir del lunes que viene también por vía telemática, dándose de alta, registrándose en la web del TIP.
5: I en els esports?
7: El PSG serà el rival del Mallorca al Trofeu Ciutat de Palma. El partit es jugarà el 5 d'agost a les 8 de l'hora baixa. El bicampió d'Europa visitarà l'estadi de Son Moix perquè era un dels acords que es va firmar al traspàs de Kanginli.
5: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Continuen altes, especialment a la illa de Mallorca, on es superaran els 37 graus de màxima. Avui els termòmetres marcaran 28 graus a Formentera, 30 a Eivissa, 32 graus a Maó i 34 a Palma. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. El dissabte les temperatures seran similars, 36 graus a Palma, 33 a Maó, 30 graus a Eivissa i 29 a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat. Destaquem durant el matí possibles boires. Temperatures mínimes de 20 graus a Palma i 21 graus a Maó i a Eivissa. És una informació d'AEMET.
5: Això és tot per ara. Us deixem ara amb Laura Ruibal i A Punt Cultural. Nosaltres tornem a les 2:10.
11: A Punt Cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
12: Bon dia, comença el darrer apunt cultural de la temporada, el programa d'Oci i Cultura de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Fins a les 2 vos acompanyam per proposar-vos els millors plans per al cap de setmana. A Avui visitam la llibreria Drac Màgic per conèixer quines lectures se'ns recomanen per a l'estiu que tenim per davant. A l'agenda parlarem dels actes

0: previstos per al Dia de l'Orgull i com cada divendres prepareu les crispetes per a les estrenes a Cine Ciutat. Així que pren nota i no perdis detall. Vos parla Laura Ruibal, José Miguel Blasco és el control tècnic. Comença a Punt Cultural. Avui encetàvem a Punt Cultural visitant la llibreria Drac Màgic. L'estiu ja és aquí, arriba el temps de desconnexió, de platja, de viatges i vos proposen que sigui sempre en la companyia d'un bon llibre. Avui ens acompanya la propietària de Drac Màgic, Laia Alegret, que ens ajudarà a triar la lectura perfecta per aquest estiu de 2026. Molt bon dia, Laia, i benvinguda a Punt Cultural.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Com vos preparau? Com se prepara una llibreria per aquesta arribada de l'estiu?
1: D'una banda, llegint tots molt, tots i totes les que fem feina aquí, i ens anem com passant recomanacions. Ara mateix jo acabo de llegir un llibre que penso que és una lectura perfecta per estiu i li he dit als companys que sé que aquesta no l'han llegit, però tipo aquest el podeu recomanar a gent que li hagi agradat això, això i això. Llavors ens anem com intercanviant la informació.
0: No sé si canvia molt el lector de la resta de l'any al lector d'estiu.
1: No és que canviï, però jo crec que hi ha com dues vessants de lector o lectora d'estiu. Un és el que cerca llibres lleugerets, petitons i bons de transportar i que no siguin molt llargs, doncs, per anar a la playa, per anar d'excursió, per dur-los amunt i avall. I llavors hi ha l'altre equip que cerca totxos, no? que com que ara tens més temps, no? És el moment per introduir-te en una novel·la que requereixi una lectura més llarga i més atenta. Jo sóc d'aquest segon equip.
0: Aquest segon grup. Sí. Supos que també perquè la gent que llegeix habitualment, no? Aprofita l'estiu per aquestes lectures una miqueta més feixugues, entre cometes.
1: Sí, jo crec que és un gran moment per fer això, no? Perquè és quan estàs de vacances i tens un parell d'hores per estar sota l'aire condicionat o per estar a la mar sota parasol, és un moment per submergir-te de ple en una història llarga, allò, guapa.
0: Ara volem que ens facis un petit tast, no? Has triat un parell de llibres i per adults, per exemple, per quin començaries i per què l'has triat?
1: Mira, jo començaria amb aquest que és el darrer que he llegit, que és aquest que vos xerrava abans, que és El Bió, de Nana Hope. En castellà està a Libros de l'Asteroide, es diu El Bión. I trob que és un llibre que compleix totes les característiques que he dit abans. És com un culebrot fantàstic, és una saga familiar, el patriarca es mor, una família rica d'Anglaterra, i llavors tots els embolics que hi ha amb l'herència. Llavors, això, és com una sèrie molt ben contada, molt bo de llegir, i enganxa moltíssim. Llavors, penso que és una lectura perfecta per ara, per l'estiu. I d'altra banda, un altre que és ben bé un totxo d'aquests que vos dic jo, és un llibre que va sortir el setembre de l'any passat, que es diu Ferrocarrils de Mèxic, de Gianmarco Griffi. Aquest només està en català. Aquest llibre va ser un fenomen a Itàlia quan va sortir perquè l'autor era molt desconegut, l'editorial que el va publicar era una editorial molt petitona i va ser un superfenomen boca a orella a Itàlia, i ara aquí està passant un poc el mateix. Perquè ja et dic, té gairebé un any el llibre i és ara que comença com a agafar embranzida. I realment jo l'estic acabant i és xulíssim perquè és una novel·la total. És novel·la de guerra, novel·la d'amor, rius, plores, tot.
0: Ho té, a vegades ho té tot. Els llibres que ens arriben amb tantes expectatives, després te sents una mica decebut. Amb aquest no ens passarà, no?
1: No, amb aquest al revés. De fet, jo l'any passat el vaig com començar, al principi no em va fer gaire, i ha estat de rebre tres opinions de gent que me'n refí molt del seu gust literari, que m'ha dit, sí, l'has de llegir, i realment quan hi entres és fantàstic.
0: I continuem,
1: eh? Sí. Mira, En principio, medio fin, d'Anna Valeria Luiselli, que acaba de sortir fa relativament poc. També està en català, a angle, tot i que jo el recomano llegir amb l'idioma original, ella és mexicana, per tant, convé llegir-lo amb l'edició castellana, més perquè té un vocabulari molt xulo. És un llibre fantàstic. És la història d'una mare i una filla durant un viatge a Sicília. La mare s'acaba de separar de la parella. La filla està en aquell pas entre la infància i l'adolescència, i és la relació entre elles i la relació també amb la mare i predina d'elles dues. És molt bonic, és com una història a tres veus, molt àgil perquè està feta com amb capítols molt curtets, i és un llibre rodó i perfecte.
0: A vegades passa que els propis lectors venen i vos recomanen un llibre que
1: sí,
0: vosaltres no...
1: I tant, sí. I a més és fantàstic quan passa això perquè, òbviament, som humans, encara que llegim molt i ens agradi molt llegir, les hores són les que són. Llavors, tota recomanació és benvinguda.
0: I aquest feedback, a més, supos que per vosaltres, no, com a llibre test també és interessant.
1: Sí. És molt útil i a més és molt bonic quan passa això, no? I és quan quan veus que et comences a conèixer amb els lectors i lectores que venen aquí a vestir-se de llibres.
0: Vinga, continuem, que encara tenim un parell més.
1: I dos més i ja cap. Dos que no són nous, que són reedicions. Tots dos. Un és La constel·lació del perro, d'en Peter Heller, que és una distopia. Va publicar Blacky Books fa uns quants anys. Estava esgotat. I ara l'han reeditat en una edició xulíssima. Crec que perquè faran no pel·li o sèrie en breus, crec. Però bueno, en qualsevol cas, el llibre és fantàstic. És una distopia. Jo soc molt fan de les distopies. I és molt únic.
0: És que han tornat una mica ara les distopies
1: No sé si han anat
0: mai
1: del tot.
0: Però és vera que ara hi ha una altra vegada una corrent novament cap a les distopies que a més són interessantíssimes, la majoria d'elles.
1: Sí, jo trobo que són divertides, no? Perquè imagines molts mons possibles o moltes maneres de com podrien funcionar el món. I l'últim, per acabar, és Stone Junction, d'en Jim Dodge, que és un llibre que es va publicar fa 15 anys, a Alpha Decay, i va ser com el primer petit bestseller d'aquí de la llibreria, perquè és el primer llibre que vam llegir com tots els que feien feina aquí, ens va agradar moltíssim a tots, i llavors el recomanàvem moltíssim a tothom. És com una aventura una mica psicodèlica, no?, d'un jove que va coneixent diversos personatges. Jo he de dir que l'argument en si gairebé no el record, per tant, el podré rellegir i estic molt feliç, però record que em va agradar moltíssim i el vam recomanar molt fins que em van esgotar l'edició i ja era introbable.
0: I ara l'han tornat a reeditar.
1: I ara mateix acaba de sortir aquesta setmana passada.
0: Molt bé, perfecte. I ara, si t'assembla bé, ens dediquem una estoneta també als més petits de la casa, que s'ha de fer molta tasca també per ells, no? Sí. Per enganxar-los a la lectura. No sé, vosaltres, quan arriben els pares i vos demanen com pot fer perquè el meu fill, filla, s'enganxi a la lectura? Perquè no tots els nins els hi agrada. És millor començar amb novel·les, a lo millor gràfiques, o... Estic parlant ja amb nins que ja saben llegir, lògicament.
1: Sí, pot ser una manera. Jo, el que sí que m'agrada és que sempre que sigui possible, que venguin amb ells i elles aquí a la llibreria i que formin part del procés de tria, perquè és important, no?, que també t'entri pels ulls allò que llegiràs. I el còmic o novel·la gràfica sí, pot ser una magnífica porta d'entrada, i no només porta d'entrada, vull dir, jo sóc una gran lectora de còmics, historietes i novel·les gràfiques, m'agraden molt, i sí, és veritat que és una lectura que és més àgil, potser, no?, i llavors, per tant, si no estàs molt avesat a llegir, pot ser una bona manera d'agafar l'hàbit. I sobretot és anar provant i no desesperar. Si en el teu fill o filla no li agrada llegir, sempre segur acabarà trobant un llibre que li agradi molt, i aquest serà com llavors la porta d'entrada a cercar-ne més. No?
0: Idò, vinga, començam amb un que m'has dit abans, no?, que aquest no falla mai.
1: Sí, que no és exactament un llibre, no?, que és el meu diari d'estiu de Blacky Books. Està molt ben pensat, perquè és un petit diari d'estiu, com el seu nom indica, on a més li va fent propostes cada dia, un parell de preguntes molt senzilletes, i llavors, clar, pots adaptar-lo al nivell de cada personeta, i així sabes, doncs, escriure un poquet cada dia. És una manera xula de després recordar què vas fer durant al llarg de tot l'estiu, i la veritat és que és molt divertit, està molt ben pensat.
0: Sí, com un diari.
1: Sí, és tal qual un diari.
0: I aquest per a quines edats, més o menys?
1: Això pot ser, doncs, des de que comencen a escriure, encara que escriguin molt, molt poquet, 5-6 anys, fins a 12, perfectament, inclús podria ser més, el que passa que és vera que el format que té, doncs, és un pèl més infantil, amb les il·lustracions i tal, i potser a partir d'aquesta edat ja no... Ja poden passar a fer un diari normal, diguéssim.
0: Vinga, continuem.
1: Vale, llavors tenim La increïble història de la pera gegant, que és un llibre que també pot servir per moltes edats, perquè tant se'ls hi pot llegir als infants que encara no llegeixen tots sols. És una sola història molt llarga, però amb capítols molt curts, molt il·lustrat. És una novel·la d'aventures fantàstica. I també pot servir, doncs, per nins i nenes que ja llegeixen tots sols i que es volen acabar un llibre sencer. És molt bonic, també.
0: I les il·lustracions són precioses.
1: Sí, és molt divertit. També hi ha una pel·li que estava filmint, no sé si encara hi és, que canvia una mica la història, però bueno, que també està molt bé.
0: Vinga, perfecte.
1: I després, pels més peques, havia triat Farineta, si us plau, que està editat a l'editorial Combel, que és un àlbum il·lustrat pel Marc Butaban, que és un il·lustrador que m'agrada molt, i és un llibre molt, molt rodó. És d'aquestes històries acumulatives, molt divertit, molt tendre, i les il·lustracions són perfectes. I tant per contar en veu alta com si ja s'animen a llegir-lo tots solets, està molt bé.
0: I per acabar?
1: I per acabar, la col·lecció de l'Agatha Christie, que és una moixeta que és detectiva. N'han sortit tres volums i són com casos de misteri amb una il·lustració. Val? Ella et planteja una il·lustració, hi ha una sèrie de pistes i llavors tu has de resoldre l'enigma. Per tant, està molt bé tant per llegir-lo tota sola com per fer-ho en família, així, en plan activitat.
0: Clar, aquests llibres que inclouen activitats són molt engrescadors també per als nins, no? Perquè sí, no només és llegir, sinó que és jugar.
1: Exacte. I que també és més interactiu i pots implicar a altra gent del teu voltant, no? Que a vegades és el que els hi costa fer el pas a la lectura en solitari.
0: Ja per tancar, quin llibre s'endurà Laia Alegret a la maleta aquest estiu quan agafi les vacances tan desitjades per tots?
1: És que el que faig és al llarg del darrer mes acumular-ne molts perquè no em passi el dia abans de partir d'aquí. Qui m'emporto ara? Me n'emporto entre 10 i 15. Llavors, un d'ells, per exemple, i intent llegir molts clàssics pendents que no he fet. Un d'ells, El París era una fiesta d'en Hemingway, perquè l'altre dia vaig escoltar un podcast i me va fer ganes llegir-lo. No,
0: idò, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions culturals. Molt bon estiu i que continuïs fent feina d'aquesta manera tan interessant amb tots els lectors del Centre de Palma i amb tantíssimes activitats que teniu a la llibreria. Gràcies i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres. Bon estiu.
2: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
0: I repassam ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Xavi Ara, bon dia.
3: Molt bon dia, Laura. Un cap de setmana ple vessat de cites culturals i festives, entre elles els actes amb motiu del Dia de l'Orgull.
4: Es que porto un rato pensant en tu.
0: Al marge de la polèmica, aquest cap de setmana és de celebració i també reivindicació per al col·lectiu LGTBI.
3: Sí, perquè la plaça Major de Palma acollirà dissabte la celebració del Dia de l'Orgull organitzada per l'Ajuntament amb concerts, actuacions drag i espais d'animació des de les 6 de l'hora baixa. El pregó correrà a càrrec de Baldo, hi haurà diferents DJs i les actuacions de El Tesorito de la Isla, qui sentiu de fons ara mateix, Chris Mental Drag, Lolita Chaos Drag, Gie i Imma del Valle.
0: I per part seva, el col·lectiu Benamics també dissabte farà la gala de lliurament dels Premis Ciurell i Dimoni Rosa al Teatre de Manacor. Entre les actuacions musicals previstes destaca La Mal Sofrida, Mística Vileila o Jordi Maranga. Serà a partir de les 7 de l'hora baixa. I continuen també les festes de Sant Marçal a Marratxí, avui en les actuacions de Pèl de Gai, Alfred Garcia i Marieta DJ, una rebelda de rock en català, Son Verí, que comença a partir de les 11 de la nit.
3: I avui vespre, a la mateixa hora a Esporles, continuen les festes de Sant Pere amb les actuacions, entre d'altres, de La Canción del Verano o del DJ Juan Campos. Unes festes que continuaran fins diumenge amb una nova rebel·la amb les actuacions de Negre i Xanguito.
0: I també diumenge Andrats, dins les festes de Sant Pere, actuen Gin Tònics, a Rock Brut i Mojinos Escocios. I al Velòdrom de les Illes Balears avui actua un dels grans baladistes d'Espanya, Sergio Dalma.
3: El cantant català tancarà l'edició d'enguany del Mallorca Concert Series en una actuació per presentar els temes italians inclosos al projecte Via Dalma. Cançons emblemàtiques d'artistes com Mina, Rafaela Carrà o Franco Battiato, que ha fet seves.
5: Aquesta cançó parla de nosaltres, d'aquells a qui no els han regalat res mai.
0: I de Palma, feim un vot a cap de pera perquè avui comença el Caparrús Fest. Festival.
3: Maria Jaume serà la cap de cartell d'un esdeveniment que arriba a la tercera edició i on també podrem gaudir del ball de bot i l'electrònica de Nastellat i del raper català Nel Lossé, aquí sentiu de fons. Més de 6 hores de música urbana en català amb entrada gratuïta.
0: I ja és avui a les nits de Bellver.
3: Florencio Cruz Electric Ensemble presenta The Construction of a Brave Heart, un projecte de sonoritat cinematogràfica i mediterrània. És el primer concert de la formació després de l'enregistrament del disc, una cita on comptaran amb la veu convidada Della Crevani.
0: Música de cinema demà dissabte amb Magaluf, on actua de manera gratuïta l'Orquestra Simfònica de les Balears.
3: Interpretarà bandes sonores icòniques de la història del cinema que se farà a partir de les 9:30, un concert que forma part dels actes programats amb motiu de la inauguració del nou passeig i que inclourà també un espectacle aeri de drons. Juan Antonio Amengual és Balda de Calvià.
6: La Sinfónica nos va a deleitar con bandas sonoras de películas y vamos a complementar todo con imágenes, con drones, con más de 400 drones que van a estar detrás del escenario haciendo figuras y representando las imágenes que acompañen esas bandas sonoras.
3: Un poc abans hi haurà altres actuacions com la de la DJ Alma Serrano en la banda Lost in Translation, un projecte musical integrat per Aina Zuzaga, Toni Bestart i Gonzalo Nadal.
0: I diumenge també a la platja de Magaluf se farà l'avançada de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Festival.
3: Sí, amb la projecció del llargmetratge The Moment i de tres curtmetratges inclosos al programa Where Talent Ignites. També hi haurà les actuacions musicals de Sideways i Aina Los Anys. Serà a partir de les 7:30 de l'hora baixa.
0: I del món de l'escena destacam la representació avui vespre de Lo que nadie nos enseñó al Teatre Xes Fortesa.
3: Una peça de teatre contemporani a través d'un llenguatge escènic que combina interpretació, treball corporal i composició coral, l'obra construeix un relat sobre les relacions familiars, la memòria i els silencis que marquen el creixement personal.
7: Por la mañana café, por la tarde ron.
0: I demà al Teatre Principal de Palma, Omnipresents posa en escena Bachata, 16 escenes hilarants sobre el xoc cultural a ritme de Romeo Santos i Bad Bunny.
3: Una comèdia d'embolics plena de música i ritme que gira entorn a les dificultats de la convivència humana. Un mosaic de 7 escenes sobre la falsa presumpció de tolerància que tots tenim. És una dramatúrgia d'en Miquel Masfiol amb Sergi Baus, Anna Gago, Francesc Marginat i Agnès Busquets com a protagonistes.
8: I calaré foc a tantes coses.
0: I aquest cap de setmana, cita doble amb la música de Ferran Palau.
3: El cantant oferirà dos concerts a les Balears. Avui hi serà el Jazz Bar de Ciutadella i demà a Binissalem dins el festival La Lluna en Vers. Una oportunitat per conèixer en directe el seu darrer treball, Aniversari Feliç, un disc íntim i evocador que deixa enrere la bateria per construir un univers sonor minimalista protagonitzat per cordes, vents i guitarres reverberades.
0: I acabam l'agenda amb un tribut a una de les bandes més emblemàtiques de la història, U2.
3: Serà a les sales Gremi a partir de les 9 del vespre a càrrec de Please U2, considerats una de les millors bandes tribut a nivell europeu. Arriben a Mallorca per repassar els grans èxits del grup irlandès com aquest Where the Streets Have No Name, que sentiu de fons.
0: Gràcies, Xavi. Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.

0: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
1: Amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema. Ens escolta ja Eugènia San Pedro, responsable de Cine Ciutat. Bon dia, Eugènia.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Molt bé, recordant que tenim obert el darrer sorteig de la temporada per gaudir d'una entrada doble per anar a Cine Ciutat. Els detalls els trobareu a les xarxes socials. Una entrada per gaudir, Eugènia, per exemple, d'una de les estrenes de la setmana, parlant de la pel·lícula francesa Nino.
3: Vous avez bien passé des examens médicaux récemment?
4: Ouais, c'est pour de la fatigue.
3: Si on vous a prescrit des examens complémentaires...
1: Eugènia, aquesta pel·lícula és un drama que parla de la malaltia i és, a més, el debut en la direcció de Pauline Loquès.
2: Sí, exacte. Així com bé has dit, aquesta pel·lícula se va estrenar al Festival de Cannes, va ser estrena mundial i si no m'equivoc, li van otorgar el premi del gran jurat. En Nino té 29 anys i un divendres a la baixa rep un diagnòstic de càncer i bueno, té com a 3 dies amb aquest marc estret i urgentíssim. La pel·lícula el segueix pels carrers de París. 3 dies a París, és vera que pot sonar minimalisme forçat, però aquesta directora, en la seva primera pel·lícula, en la seva òpera prima, fa servir el temps limitat com a motor emocional. La veritat és que el tràiler a mi, no sé, d'alguna manera m'ha recordat un poc a Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda per aquest to, no? Aquest límit de temps on tot passa i tampoc passa res, no? És un poc aquest context vital, bastant difícil, per cert, on el protagonista pues, ha de pensar moltíssimes coses.
1: Un protagonista, Theodore Pellerin, que fa una interpretació que ha estat molt aplaudida per la crítica i crec que va guanyar també el premi al millor actor revelació al César.
2: Sí, exacte. La crítica de Cannes, la veritat és que se va quedar desbordada perquè en el final és molt difícil que una òpera prima arribi tan lluny i sobretot compti tant perquè en el final pues, no tens els recursos suficients o la sabidoria, no?, per arribar a fer una obra com aquesta. Per tant, que una òpera prima ja hagi tingut aquest recorregut i a sobre la crítica de Cannes en parli tant, mos indica que és una molt bona obra i així també se pot veure en el tràiler.
1: I anem ara amb altra de les estrenes de la setmana, parlant de Lletres robades.
5: Now, they're just starts, okay? But you get the vibe.
1: És una pel·lícula del director John Carney. Quin és el fil conductor?
2: Pues mireu, aquí en John Carney torna a lo que s'ha fet millor, que és agafar la música pop, no com a decorat, sinó com a substància narrativa. A mi aquesta estrena especialment me fa moltíssima il·lusió perquè som molt, molt, molt, molt fan d'aquest director. Recordem que aquest lot va fer Once, Begin Again i Sinker Street, tres pel·lícules que han marcat moltíssim la vida de moltíssima gent, cinèfila sobretot. Aquí tornem a veure un John Carney en el seu... en el que més li agrada fer, no?, que és xerrar sobre la música, però des d'un punt, a lo millor, una mica més comercial, perquè a la pel·lícula poden trobar en Nick Jonas, que és un cantant de pop que tenia una boy band fa uns anys, i bueno, és una pel·lícula, jo crec, bastant divertida, no és tan dramàtica com, per exemple, Once o Begin Again, jo crec que va més per l'estil de Sinker Street, i té molt bona pinta, no sé, jo crec que tothom pot conèixer aquest director si en algun moment ha pogut veure alguna pel·li relacionada amb música. De fet, nosaltres a Cine Ciutat venen moltes escoles a dia d'avui a veure Sinker Street. La veritat és que és fascinant.
1: Clar, i fins i tot, tot i que només sigui per la banda sonora, que sempre aquest director ens emociona amb les seves pel·lícules, ja val la pena. Anem sí. Ara també amb una altra de les obres mestres de la ciència-ficció que recuperau dins el cicle dedicat a Christopher Nolan.
6: There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security.
1: Com dèiem, Origin, Inception, en el seu títol en anglès, és una obra mestra d'una pel·lícula que ha marcat i que parla de l'espionatge subconscient i els somnis dins els somnis.
2: Sí, exactament. 16 anys després, gairebé, aquesta pel·lícula continua sent una de les obres més ambicioses, jo crec, de la ciència-ficció contemporània. Pot ser que, a lo millor... explica molt bé per què Nolan és avui en dia Nolan, no? La seva proposta és d'un blockbuster en aquest cas, però sí que exigeix atenció total perquè la complexitat arquitectònica dels somnis, com tu bé deies, encaixats, i la càrrega emocional que en DiCaprio du en el seu personatge fan que no sigui com un simple exercici de pirotècnia visual. La banda sonora d'en Hans Zimmer, un altre pic... s'ha convertit en una referència cultural, jo crec que en si mateixa, i veure-la pues, a Cine Ciutat, a la nostra sala 4K, crec que serà tot un espectacle, i a sobre tindrem en Néstor Arranz, que és un company de cine, que hi fa feina com a taquilla i projecció, pues, mos podrà fer una presentació, una petita presentació, sense fer cap tipus d'espoiler, de lo que és aquesta pel·lícula i lo que significa per ell, i una mica de, pues, de lectura narrativa cinematogràfica, que també va molt bé a vegades per posar un poc en context l'obra que veureu després, i mos fa moltes ganes.
1: Recordem, a més que aquest cicle se fa per a la pròxima estrena, no? Dia 17 de juliol, de la nova pel·lícula de Nolan, L'Odissea.
2: Sí, exacte. És una manera que nosaltres hem de fer els deures, no?, abans de la gran estrena, i poder veure les obres d'en Christopher Nolan en pantalla gran just un parell de setmanetes abans de la gran estrena. Troc que és un planazo de divendres, i a sobre també és Cine Ciutat, recordeu que és un refugi climàtic.
1: Això és
2: que
1: vera.
2: Fa molta calor.
1: Que tota aquesta calor. I d'Eugènia, moltíssimes gràcies per, com sempre, per haver-nos atès o deixar-me aquí, i sobretot gràcies per la vostra disposició durant tots aquests mesos a Punt Cultural. Ens veïn, com sempre, a les sales
2: gràcies.
1: De cinema. Una ferrada
2: gràcies,
1: molt forta.
2: Gràcies, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: I avui, per acomiadar la temporada, acabam amb les meves recomanacions per al cap de setmana. Si hagués de triar un lloc per visitar, seria el Museu de la Bassa Blanca, una de les joies culturals de l'illa, que fusiona art i natura a la zona d'Alcúdia. Un llibre que recomanaria seria Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que ens mostra que nada millor per veure que quedar-se sec. Una pel·lícula, qualsevol de la saga El Padrino, de Francis Ford Coppola, i una cançó seria Smells Like Teen Spirit, de Nirvana. Well,

Amb la música de Nirvana arribam a les dues de l'hora baixa. Nosaltres baixam el teló de Punt Cultural, que s'acomiada durant els mesos d'estiu. Gràcies per haver-nos acompanyat durant aquesta temporada i recordeu que la cultura no s'atura mai i que pot estar en qualsevol racó. Gaudiu-la. Fins aviat.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este viernes en el que las horas pasan demasiado lentas para los atrapados y al tiempo demasiado rápidas para sus familiares. La ONU estima que más de 6 millones de personas han resultado afectadas de una u otra manera por los terremotos que sacudían en la tarde hora venezolana del miércoles, en nuestra madrugada de ayer, al borde caraqueño del país. El número de muertos sigue fijado en torno a los 250, con más de 4.000 heridos. Se desconoce el número total de desaparecidos. El gobierno solo apunta a que habría más de 200 personas identificadas bajo los escombros. De todas estas cifras, España confirma 3 fallecidos y 99 españoles no localizados. Hace algo más de una hora aterrizaba en Venezuela el avión que ha enviado el Ministerio de Defensa con ayuda y rescatistas de la UME y de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, a lo que hay que temer también es a las réplicas. Enviada especial a la frontera venezolana en Cúcuta, Bea Viaño. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Las réplicas a esos terremotos siguen sucediéndose y terminan de caer estructuras que estaban medio en pie. La urgencia máxima ahora es salvar vidas y el tiempo apremia. Al país ya empieza a entrar la ayuda internacional. Esta madrugada aterrizaba en el aeropuerto de Caracas de Maiquetía, que sigue cerrado a vuelos comerciales, un avión del gobierno mexicano con alimentos y rescatistas. También desde Colombia, el Ejecutivo ha movilizado a su unidad de riesgo para mandar a personal que ayude en estas labores. El balance del chavismo es de más de 230 víctimas y 4.000 heridos, pero plataformas de ciudadanos cifran en decenas de miles las personas sin localizar. Las zonas más devastadas por la tragedia piden ayuda. Este doblete sísmico ha dejado al país sumido en una fragilidad mayor de la que ya arrastraba. A las dificultades hay que sumar un sistema de salud muy deteriorado por una crisis desde hace años donde la falta de inversión y de mantenimiento han sido la tónica general.
0: De momento, 16 países han enviado al menos 25 equipos de rescate a la zona afectada. Un millar de rescatistas internacionales están llegando a la zona del terremoto para participar en las labores de búsqueda de supervivientes. Pero la ayuda internacional tampoco pierde de vista a quienes lo han perdido todo. Países e instituciones organizan la ayuda más elemental. También se están movilizando líneas de financiación. España, por ejemplo, ha liberado una de hasta 1 millón de euros a través de las instituciones multilaterales. Estados Unidos ha levantado también algunas sanciones que impedían transacciones económicas, y en lo más cotidiano, aquí en España, son los miles de venezolanos que residen aquí quienes se están organizando por todo el territorio nacional para enviar ayuda. Lo está viendo, por ejemplo, en la localidad madrileña de Valdemoro nuestra compañera Carmen Azcoitia. Carmen, buenas tardes.
3: Buenas tardes. En este centro empresarial, la Asociación Valdemoro Solidario sigue centralizando la ayuda que está llegando para Venezuela, con voluntarios que clasifican y preparan todo el material para su envío durante este fin de semana. Maricela Suárez es la presidenta de la asociación.
4: Material quirúrgico urgente, medicina, paracetamol, nolotil, sobre todo para los dolores, escayola.
3: Necesitan urgentemente ese material sanitario y medicinas, alimentos no perecederos, leche para bebés 1 y 2, así como pañales y todo tipo de productos de higiene personal. La recogida continúa hoy y mañana durante todo el día y el lunes volverán a recibir ayuda para nuevos envíos.
0: Gracias. Por lo demás, esta mañana en lo político les contaremos cómo prepara el PSOE su comité federal de mañana en Ferraz tras un año marcado por la corrupción y mirando a las elecciones del año que viene. Desde el PP piden a los socialistas, sobre todo a los más críticos, que alcen mañana la voz contra la corrupción. De los tribunales, algunas novedades. En el caso Plus Ultra, por ejemplo, el juez ha ofrecido a Hacienda personarse en la investigación de las joyas de Zapatero y la defensa del expresidente ha solicitado a Calama que se excluya su vida privada de la investigación. También les contaremos las últimas declaraciones relativas al caso Leire. Guardias civiles que dicen que sí recibieron contactos, pero que no se sintieron presionados a la hora de hacer su trabajo. Este último viernes de junio nos deja más noticias. Rosa Perarno, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sandra. Empezando por los incendios, el último se ha declarado hace apenas unas horas en Tiana, en Barcelona. Hay una veintena de dotaciones trabajando en la zona y se ha tenido que confinar 4 municipios. Hay una persona detenida. Buscamos la última hora. En Tiana está Pau Alemán. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Las tareas de extinción, según han informado los bomberos, avanzan favorablemente y tendría que estar controlado en pocas horas. En la zona están trabajando 26 dotaciones terrestres y 15 medios aéreos como helicópteros que van y vienen continuamente para descargar el agua. Escuchamos a Pep Colás, jefe de intervención de los bomberos.
7: És un incendi que encara està actiu.
6: Es un incendio que todavía está activo, aunque en muy poco tiempo lo tendremos estabilizado. No puedo hablar de la extensión todavía, pero estará sobre las 6 y 8 o 10 hectáreas. La zona está controlada por varios dispositivos de policía y de bomberos que vigilan el perímetro para evitar el acceso en la zona afectada, aunque algunos vecinos curiosos se han acercado al puente desde donde se veían las llamas. Y como bien decíais, los Mossos han detenido a un hombre por haber provocado el incendio forestal.
5: Gracias. También sigue activo, aunque mejora, el incendio que desde ayer por la tarde afecta a un área de 4.000 hectáreas entre los términos municipales de Tamarite de Litera y Alcampell, en Huesca. Los equipos de extinción y la UME han logrado perimetrarlo, aunque el consejero de Medio Ambiente pide prudencia.
7: La humedad baja, la temperatura sube, el viento vuelve a coger un giro muy parecido al del día de ayer y eso en algún momento podría generar alguna complicación.
5: A pesar de que las temperaturas han ido a la baja en las últimas horas, el riesgo de incendio sigue siendo alto, por eso los ayuntamientos piden prudencia, especialmente ahora que empieza a haber más movimiento a las puertas de las vacaciones. La primera operación salida del verano arranca el próximo viernes, pero ya este fin de semana se espera un aumento de los desplazamientos por carretera en Euskadi. El dispositivo especial se pone en marcha esta misma tarde, Amaia Iturbe.
8: Estamos en uno de los puntos de mayor tránsito de vehículos, en la autopista AP8, en Oiartzun, en Guipúzcoa, un punto crítico durante todo el verano. Nos encontramos a pocos kilómetros además del paso fronterizo de Biriatú, donde, como decimos, a partir de las 3 de la tarde se esperan ya las primeras retenciones.
9: De momento bien, no hemos tenido, nosotros venimos de Vitoria y ha habido tráfico fluido.
10: Venimos de Cantabria, de Muriedas, de momento todo bien.
11: Un poco de camiones.
12: Bastante tráfico de camión, como es viernes para venir aquí hacia casa, pero lo normal.
8: El año pasado 10 personas fallecieron en las carreteras vascas, así que, como siempre, tenemos que recomendar desde Radio Nacional de España máxima precaución al volante.
5: Nos quedan los mercados pendientes un día más del sector tecnológico y de la situación en Oriente Próximo. Hasta ahora, toda Europa a la baja. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Caídas en las bolsas europeas, con descensos que se acercan al 1% en algunos casos. El IBEX 35 retrocede algo menos, en torno a medio punto porcentual, lo que aún así aleja al selectivo español de su zona de máximos históricos. Se va hasta el límite de los 19.400 puntos. Wall Street apunta a una apertura en rojo, lastrada precisamente por esas grandes tecnológicas, y el petróleo sigue a la baja. El Brent, el de referencia en el mercado europeo, retrocede hasta los $73 por barril.
5: Y un sonido más antes de los deportes. La banda coreana BTS actúa esta noche en Madrid, en el Metropolitano, primero de los dos conciertos que van a dar en nuestro país. Los fans llevan horas en la cola.
14: Estoy enamorada de BTS.
15: Es que las ARMY somos ARMY.
16: Es la primera vez que vienen a España, ¿no? Bueno, algunos han venido pero por separado, de viaje y concierto, entonces como estamos de verdad muy ilusionados.
5: Pues a partir de media sonda estamos ahí.
0: Señoras de 60, de la ARMY de BTS. Vamos con la previsión del tiempo. Bueno, no sabemos qué va a hacer esta noche. Van a tener las de la ARMY. No sé cómo se llaman, no sé, ARMYs directamente, ¿no? Las ARMYs van a tener buen tiempo.
17: No me preguntes por eso, a mí pregúntame por el tiempo.
0: Tampoco lo sé. Van a tener buen tiempo esta noche, un tiempo estupendo, ¿no?
17: Que seguro que les parece que hace buena noche, pero bueno, en cualquier caso, durante el fin de semana
0: vuelven a subir las
17: temperaturas. Sí, vuelven a subir. Es la noticia que realmente el respiro de las últimas horas ya se acaba. Desde hoy empiezan a subir las temperaturas por el oeste peninsular. El fin de semana lo seguirán haciendo sobre todo por el sur, porque por el norte mañana y el domingo tenderán a bajar, y la semana que viene parece que por lo menos hasta el martes continuarán siendo bastante elevadas, y veremos si a partir del miércoles bajan. De momento, durante el fin de semana, con una situación bastante tranquila, mañana con algunas tormentas en el Pirineo Occidental y en el Cantábrico más oriental, y atención porque el domingo las tormentas podrían ser fuertes en buena parte del interior peninsular, acompañadas de granizo, y por lo demás destacaremos las nubes bajas presentes en zonas del sureste peninsular, al norte de las Islas Canarias y sobre todo en la cornisa cantábrica, donde incluso durante el fin de semana no descartamos que dejen algunas llovindas.
0: Gracias, Jacob. Y nos falta el Mundial de Fútbol. La selección española cierra la fase de grupos esta madrugada con un duelo ante la selección de Uruguay. Daniel Ampuero, buenas tardes.
18: Con 4 puntos, los de Luis de la Fuente necesitan un empate nada más para terminar primeras de grupo y evitar, por ejemplo, Argentina los 16avos de final. Enviado especial Antonio Muelas, muy buenas.
19: Buenas tardes. Llega la hora de la verdad para nuestra selección. Se juega la primera plaza de grupo. Eso evitaría un cruce demoníaco. contra Argentina en 16avos de final y allanaría un camino a priori más benigno hacia la fase importante del campeonato. ¿Repetirá Luis de la Fuente el equipo con el que jugó ante Arabia Saudí? Esa es la gran pregunta. Todo indica que sí, y si hubiera algún cambio sería mínimo. Lo que está claro es que la exigencia va a ser enorme. A este partido además va a asistir su majestad el rey Felipe VI.
18: En Guadalajara, en México, a la misma hora, el otro partido del grupo, Cabo Verde, Arabia Saudí en Houston. La jornada comienza a las 9 de la noche en la española con los partidos del grupo I, Noruega, Francia, Senegal e Irak. Y a las 5 de la mañana, el grupo G, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, Bélgica.
0: Más y media ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
20: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
21: Bon dia, són les 2:10. Les Balears segueixen consternades pels efectes del doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa un balanç de 235 morts i més de 4.000 ferits. Les principals institucions de les illes han guardat un minut de silenci per les víctimes i el Bisbat de Mallorca ja ha començat a recaptar fons per enviar al país. Els veneçolans residents de Mallorca adverteixen que ara per ara la prioritat és rescatar tots els ferits. Escoltam Daritza Padrón, de l'associació Vent Balears.
22: ¿Qué es lo que más necesitamos ahora en este momento? Rescatista, ayuda de maquinarias para Venezuela, ya que tenemos una población bastante devastada sobre La Guaira, el estado de La Guaira.
21: Avui és divendres, 26 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Enrique Mas. Tot a punt per l'orgull més polèmic dels darrers anys.
23: Per l'enfrontament entre l'Ajuntament de Palma i l'associació Benamics, els tres partits de l'oposició Acord fan una crida a la participació a la manifestació de diumenge i critiquen que el Partit Popular pretengui mercantilitzar la protesta.
21: Ja es pot reservar seient el bus que va a Valldemossa i Sóller.
23: Els residents amb targeta única o intermodal ho poden fer per telèfon i a partir de dilluns s'habilitarà la pàgina web per fer-ho de manera telemàtica. La prova pilot, que es podria estendre a totes les línies d'autobús, s'inicia el pròxim dimecres.
21: I en els esports?
23: El PSG serà el rival del Mallorca al Trofeu Ciutat de Palma. El partit es jugarà el 5 d'agost a les 8 de l'hora baixa. El bicampió d'Europa visitarà l'estadi de Somos perquè era un dels acords que va firmar el traspàs de Kang Jin-li.
21: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
24: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Continuen altes, especialment a la illa de Mallorca, on es superaran els 37 graus de màxima. Avui els termòmetres marcaran 28 graus a Formentera, 30 a Eivissa, 32 graus a Maó i 34 a Palma. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. El dissabte les temperatures seran similars, 36 graus a Palma, 33 a Maó, 30 graus a Eivissa i 29 a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat. Destaquem durant el matí possibles boires. Temperatures mínimes de 20 graus a Palma i 21 graus a Maó i a Eivissa. És una informació d'AEMET.
21: Ho dèiem en portada, el Consolat de Mar ha guardat un minut de silenci en honor de les víctimes del terratrèmol a Veneçuela.
23: La presidenta del govern, Marga Proens, diu que s'han posat en contacte amb el govern d'Espanya per fer saber la seva predisposició a possibles ajudes que pugui oferir el govern balear.
25: Que mandamos pues un abrazo de solidaridad, de cariño y de fuerza al pueblo venezolano. Como gobierno de las Illes Balears nos hemos puesto en contacto también de forma oficial a través de la vicepresidenta con el gobierno de España para cualquier ayuda que dentro de nuestros recursos limitados aquí, pero para cualquier ayuda que pudiera servir.
23: La comunitat veneçolana a les Balears està pendent de les darreres actualitzacions, ja que alguns tenen familiars a la zona afectada. Destaquen que se sent molt agraïts amb Espanya, que ha enviat rescatistes en les darreres hores i que necessiten ajuda en aquesta difícil situació. Daritza Padrón, de l'associació Vent Balears.
22: Y bueno, estoy muy agradecida en este momento con España, que nos han mandado un grupo de rescatistas el día de hoy. Y hacer un llamado a todos, que es lo que más necesitamos ahora en este momento, rescatista, ayuda de maquinarias para Venezuela, ya que tenemos una población bastante devastada sobre La Guaira, el estado de La Guaira.
23: El Bisbat de Mallorca se suma a la campanya d'emergència posada en marxa per Càritas arreu de l'estat per atendre la població afectada pels terratrèmols. Els interessats poden fer donacions a través de la web de Càritas, mitjançant transferència bancària o a través de Bizum al número 38-DNU. En aquest cas, cal indicar el concepte emergència a Venezuela. Es compta amb el Bisbat de Mallorca, Sebastià Taltavui.
1: Senzillament fer una crida a la generositat, a la solidaritat i també per part nostra s'ajuda, tot tipus d'ajuda que puguem fer, com ajuda humanitària, ajuda psicològica, ajuda espiritual.
21: Comença el cap de setmana de l'orgull més polèmic dels darrers anys, especialment per l'enfrontament obert entre l'Ajuntament de Palma i l'associació Benamics. Els grups municipals de PSIP, Més per Palma i Unides Podem han fet una crida conjunta a la ciutadania perquè participi massivament a la manifestació d'aquest diumenge. Xavi Ara, bon dia.
2: Bon dia. Els tres grups consideren que enguany hi ha més motius que mai per sortir al carrer davant el retrocés de les polítiques, diuen, municipals de diversitat i l'actitud del govern del Partit Popular envers les entitats que defensen els drets del col·lectiu. A més, en línia amb les crítiques de Benamics, també denuncien la mercantilització de la festa per part del consistori. Escoltam Xisco Dalmau del PSIP i Lucía Muñoz de Podem.
3: Ho hem vist amb altres exemples. Ho hem vist en l'associacions de veïnats que han tingut dificultats per poder tenir els recursos necessaris per fer les seves festes. Ho hem vist com colles de dimonis se queixen de que no poden fer escorrefocs. Però, en canvi, quan hi ha una empresa privada que vol fer una celebració, tots són facilitats per part de l'Ajuntament.
4: Una crida a la mobilització massiva aquest diumenge, que tothom surti als carrers amb els seus trapos de colorines que tenen més dignitat de totes les, que totes les persones que aquí hem hagut d'escoltar segons que discursos d'odi.
21: I els qui també estan en contra de l'Ajuntament de Palma són els veïns del barri de Ses Veles. Rebutgen el projecte de reforma de l'antic edifici de Gesa presentat aquesta setmana. Margarida Blanquer, bon dia.
6: Bon dia. El veïnat denuncien que el projecte ignora les necessitats dels barris del voltants i de la ciutat. Reclamen en aquest sentit que es prioritzi un espai verd en lloc de construccions. Escoltam Lourdes Martín, presidenta de l'Associació de Veïnats, i Joana Maria Gil, una de les veïnades.
7: Consideram que és un projecte agressiu, molt agressiu, perquè, clar, aquí, de zona verda, res, perquè entre la pèrgola, els dos edificis, amb un macroaparcament de 900 places, bé, això és brutal. Vull dir, aquesta zona va a desaparèixer.
26: Lo único que en estos momentos queda en Palma, de zona verde, no queda nada más. Y lo único que quedan lo quieren destruir.
6: Francisco Ramos, un altre dels veïns, demana que al lloc del nou edifici, que es preveu construir de vora el principal, es construeixi un gran parc, un refugi climàtic al centre de Palma.
27: Diuen que Palma oberta la mà, mai. Això es tanca-la amb una barrera arquitectònica que aturarà el sol, el llum, el vent, vamos, és una barrera de no sé quant de metres, però absurda.
6: Aseguren que no descarta mobilitzacions si l'Ajuntament no fa marxa enrere.
21: 2:17, moment d'obrir la crònica de successos. S'ha mort la nina de 3 anys que es va ofegar dimecres a una piscina de Pollença.
23: La menor de nacionalitat britànica estava ingressada a l'UCI pediàtrica de l'Hospital de Son Espases. L'accident es va produir a la casa de la família que la família tenia llogada per passar les vacances. Segons les primeres investigacions, va ser la padrina la que va donar avís en trobar-la surant cap avall a la piscina.
21: I a Sa Pobla, la Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cos amagat entre la vegetació d'un descampat.
23: Es tracta d'un home que encara no ha pogut ser identificat. La Guàrdia Civil no descarta la possibilitat que patís un accident de trànsit fa uns dies, ja que va trobar una motocicleta siniestrada a pocs metres del cos.
21: Detingut 5 menors a Eivissa per utilitzar documentació falsa per intentar accedir a una discoteca.
23: Els joves es van mostrar nerviosos en el control i van mostrar documentació suïssa, colombiana i italiana. Això va despertar sospites per part dels vigilants que van alertar a la policia local, que ràpidament va comprovar que es tractava de documents falsos. Els menors han estat posats a disposició de la Policia Nacional.
21: Més coses, dues pasteres han estat interceptades en les darreres hores amb 28 persones a bord, una a Formentera i l'altra a Mallorca.
2: La primera ha estat localitzada quan passaven uns minuts de les 6 del dematí a la línia de costa d'Escopinà a Formentera, amb 14 persones a bord. La segona arribava una hora més tard a la línia de costa de Porto Petro a Santanyí, també amb 14 persones a bord.
21: I el ple del Consell d'Eivissa, precisament, ha aprovat avui un expedient de suplement de crèdit per import de 1 milió d'euros destinat a garantir la continuïtat dels serveis socials a Santanyí essencials i l'atenció a col·lectius vulnerables. Deien, perdó, un import de 3,33 milions, dels quals 1 milió aproximadament es destinarà a atendre menors migrants no acompanyats.
2: El Consell assegura que el servei d'atenció a menors ha passat d'acollir de 8 menors estrangers no acompanyats el 2019 a 112 a dia d'avui. El conseller d'Hisenda i Gestió Econòmica, Salvador Losa, ha lamentat que el Consell hagi d'afrontar en solitari l'arribada continuada de menors estrangers no acompanyats i reclama que l'Estat s'impliqui aportant recursos.
8: És un suplement de crèdit que ojalà no haguéssim de dur. És una modificació pressupostària. És una modificació pressupostària deguda a el que hem anat anunciant, a una arribada incontrolada de menors i a una tensió i un pressupostària i de serveis molt, molt, molt exagerada.
20: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
21: L'economia balear modera el seu creixement el primer trimestre de l'any, però resisteix la inestabilitat geopolítica, segons el darrer informe de conjuntura elaborat per la patronal CAEP. De gener a març, l'economia illenca va créixer un 2,7%, dues dècimes manco que el trimestre anterior.
23: Per Illes, Mallorca lidera el creixement balear amb un 2,8% en els tres primers mesos de l'any. La presidenta de CAEP, Carme Planes, adverteix que, tot i l'adaptació de l'economia balear als conflictes internacionals, és necessari més inversió per augmentar la productivitat i que continua sent el taló d'Aquiles de les nostres empreses.
9: La economía balear vuelve a demostrar que se adapta eficientemente a los conflictos del entorno, pero requiere una apuesta por la inversión. Una inversión capaz de canalizar recursos, talento y tecnología hacia el refuerzo del tejido productivo y de las empresas, en donde las transiciones verde y digital juegan un papel fundamental como palancas directas para elevar la productividad.
21: Més coses, un de cada quatre alumnes de secundària de les Balears ha pensat en deixar els estudis, la majoria per avorriment. És un dels resultats més destacats del qüestionari fet als estudiants pel Consell Escolar per analitzar les causes de l'abandonament escolar.
6: La taxa d'abandonament escolar ha baixat del 20 al 15% els dos darrers anys. Les Illes ja no lideren el rànquing estatal i s'acosten a la mitjana, però la xifra encara és elevada. Per què els adolescents ho deixen? El Consell Escolar ho ha demanat als alumnes. El 24,5% confessa que ha pensat en deixar d'estudiar. Més de la meitat, un 53%, diu que s'avorreja classe i un 42% que no troba sentit el que fa. Xisco Bibiloni.
10: Les principals causes són l'avorriment, la manca de sentit seguit per les dificultats acadèmiques i el sentiment de no ser valorat. Estan recollint els efectes d'un sistema que no ha pogut connectar prou amb una part de l'alumnat.
6: Els resultats són un repte pel sistema educatiu i pels models d'aprenentatge. Es posen els autors que aconsellen, entre les propostes de millora, reforçar la figura dels docents i orientadors i dissenyar un pla de prevenció en seguiment continuat. Iñaki Monge.
11: Ampliar l'acció orientadora, especialment a tercer i a quart de l'ESO, i FP bàsica. No pot ser la darrera opció d'ajuda, sinó que ha de ser més sostingut en el temps. El que està molt clar és que l'ESO ha de començar des del principi, des del principi. Reforçar la tutoria o reforçar en la tutoria aquesta funció orientadora, orientadora i d'acompanyament.
6: Les causes socioeconòmiques de les Balears encara pesen molt i s'afegeixen a la desmotivació. La demanda de treballadors no qualificats a l'hoteleria incentiva l'abandonament primerenc perquè molts alumnes no perceben el sistema educatiu tradicional com a garantia de futur davant l'opció de guanyar doblers fàcil i ràpidament.
21: Els usuaris de la targeta única o la targeta intermodal de la xarxa TIP ja poden sol·licitar per telèfon la reserva de plaça per l'autobús de la línia 203 Port de Sóller, Dellà, Valldemossa, Palma, amb la qual s'inicia una prova pilot de servei amb reserva prèvia a partir del pròxim dimecres, dia 1 de juliol.
2: Es tracta d'un dels reforços del transport públic per tal de garantir la mobilitat dels residents. El bus de 55 places sortirà a les 3 de l'hora baixa del Port de Sóller i realitzarà el seu recorregut habitual amb totes les aturades. Aquest nou sistema permetrà fer la reserva amb antelació entre 7 dies i fins a 48 hores abans del servei. El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern és José Luis Mateo.
12: Los titulares de la tarjeta única o de la tarjeta intermodal podrán reservar incluso durante toda una semana, hasta 7 días, y esta reserva podrá llevarse a cabo desde hoy viernes por vía telefónica y a partir del lunes que viene también por vía telemática, dándose de alta, registrándose en la web del TIP.
2: Aquest pla inclou la incorporació de 6 autobusos de reforç aquest estiu amb increments de freqüències de fins al 43% en el cas de la línia 203 de Valldemossa a Palma. En total, el govern ha ampliat la flota de la xarxa TIP amb 27 autobusos durant el darrer any i preveu incorporar 8 autobusos més enguany.
21: Més coses, els treballadors de la Canera de Sonreus anuncien mobilitzacions el pròxim 17 de juliol si no es milloren les seves condicions laborals. El sindicat UGT assenyala que d'ençà que la Canera la gestiona l'empresa actual, el treball s'ha precaritzat. Escoltem Juanjo del Teso, del sindicat UGT.
5: Pero normalmente de media suelen cobrar unos 1.300. 1.300 que son trabajadores que están sometidos a turnos de lunes a domingo, mañana tarde y con guardias que les casi el 100% de estas guardias suponen terminar teniendo que ir a trabajar porque en teoría son telefónicas, pero suponen trabajo físico, terminan teniendo que desplazarse al centro, que son las guardias de noche.
21: I els tècnics de transport sanitari desconvoquen la vaga prevista per dilluns. Sindicats i govern han arribat a un acord aquest dematí al DEMIP que posa fi al conflicte.
2: L'acord inclou l'adaptació de tota la plantilla subrogada pendent des del 2018 i la regularització de conceptes retribuïts aplicables al personal del sector públic instrumental. Culmina així el procés de classificació iniciat el 2024 per l'actual direcció que beneficia més de 500 treballadors subrogats entre el 2018 i el 2022.
21: Moment ara per la informació esportiva.
23: El Paris Saint-Germain serà el rival del Mallorca en el trofeu Ciutat de Palma, que es jugarà el 5 d'agost a les 8 de l'hora baixa. El bicampió de la Champions League visitarà l'estadi de Somos perquè era un dels acords que es van firmar al traspàs de Kang Jin-li. Aquesta serà la penúltima prova per als de Luis García. El Mallorca ha presentat la seva primera equipació per a la pròxima temporada amb el lema Rojo y Negro hasta que me muera. La principal novetat és que la samarreta està dividida en dos costats simètrics amb l'únic la diferència de que el costat dret és completament roig i l'esquerre negre. Els dos colors representatius de l'entitat. Els capitans Sergi Dader i Manu Morales han sigut els encarregats de presentar-la. I el jugador del Palma Futsal, Lucas Machado, s'ha mostrat molt content després de que el club fes oficial la seva renovació per un any més. El jugador que ha sigut una peça clau aquesta temporada assegura que l'objectiu de l'equip és continuar lluitant per títols.
13: Creo que la secuencia de un trabajo te permite mejorar mucho más, entonces seguir en un equipo con estabilidad, sabiendo tu rol dentro del equipo, yo creo que esto pesa muchísimo y claro, la alegría de estar aquí en un sitio donde te encuentras bien.
23: En tenis, l'espanyol Alejandro Davidovich es juga no abans de les 5 i mitja de l'hora baixa un bitllet per a jugar la final del Mallorca Champions League davant l'hongarès Marotzán. Els altres dos jugadors que jugaran un joc a la final són el portuguès Nuno Borges i l'estadounidenc Ethan Quinn. L'equip femení de gimnàstia artística participarà dissabte a Pamplona en la final de la Lliga Iberdrola de primera divisió. Serà la novena final consecutiva per al club en la màxima categoria i amb un sistema de competició que no deixa marge d'error. El Selska ajuntarà un equip amb gimnastes experimentades com Ana Martín o Rebeca Leió, amb joves com Sofia Martín o Naya Arambalsa. Es contem a Maria Martín.
14: Estas últimas semanas hemos estado trabajando mucho y hemos entrenado muy bien, así que creo que estamos mejor que en las otras fases. Y con ayuda de la fichada y con el equipo que tenemos, creo que podemos conseguir llegar a lo alto del podio.
23: En natació, Hugo González ja té el bitllet per als europeus de París després de guanyar els 200 metres estils al Campionat d'Espanya celebrat a casa seva a les piscines de Son Hugo de Palma.
21: I avui a la Cultura us parlem d'una iniciativa que uneix ràdio i teatre. El Teatre Principal de Palma s'ha sumat al projecte d'aquesta casa Càpsula Ràdio, una iniciativa de les companyies Coma 14 i Societe Mofet en aliança amb el programa de Ràdio Nacional La Sala, dedicat a les arts escèniques.
2: La proposta reuneix 11 dramaturgs, com ara Alberto Conejero, Isabel Coixet o la mallorquina Clara Íngol, que han creat diferents relats sonors amb la ràdio com a protagonista. A Palma, l'estació s'ha instal·lat a la taquilla del Principal. Els espectadors hi trobaran la peça Quan la ciutat dorm, escrita per l'autora mallorquina Marta Barceló. Una història que narra el camí de tornada a casa d'una jove en paral·lel a una telefonada d'un programa nocturn de ràdio. Una experiència sonora que compta amb les veus de Tilda Espluga, Mariona Hauf i Anna Eva Cruelles i que es pot consultar gratuïtament de dimecres a dissabte d'11 a 2 del matí i de 5 a 9 del vespre.
15: Baby, tu tens la sensació que estic sempre girant i el món s'atura.
2: I d'entre les cites culturals del dia destacam que avui comença el festival

0: Pau Roca, un festival que, a més, és gratuït.
1: Bailar de lejos no es bailar.
2: I per als més nostàlgics, avui actua Sergio Dalma al Velòdrom de Palma, un concert on repassarà els seus grans èxits com aquest Bailar Pegados, amb la que ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional a partir del butlletí de les 4.